Musicas dati da portut in Svizra. Aschia ha jau durant mesons da scolaziuns e practicums sunau cun differentes formaziuns. Mincha musica a sias atschne dats. Le Coro de Musique d'Elite, de Ginevra, per exempel, ha inciet mincha concert cun Confection for Brass. Jo se legel du di quei toc.

Jo ei luvrau in temps sco oper el Engelziara. Alla fin della stad ha giu liug ina flower show en Nieswitsch. Ina brassband ha in beliu la fiasta, a bobo cun in program fix. Al publicum ha asciau e leger Joy Tox che la band due suna. La musica veve in a part dil archiv de notus sin platz. Ins appagau ina contribuzione in casa, surdau la cuviarta cun les notus al dirigent. Lietz ha repartiu les notus als musicants ed els han sunau giu de fein als Tox. Denter au ter han els sunau giu de fein als solo d'euphonium The Cavalier. Jo ai mirau et tetlau cun bocca aviarta.

Quei fos stau cu nos giavis en grazia al fetg per te la fin di anna da ciun coismas a venus concert da mustè. Nos vesse un gran plascè da se vese. Perché nos vain vina von far bials concerts en curinus a un ina dirigenta ni in dirigent. Osa giavis il vina von bia divertiment cun RTR ed ina biala sera a vus tots.